0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà a les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda. Una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com a espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Rizal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Comenzamos nueva hora a las 11 de la mañana y 3 minutos desde un álbum llamado Días de Carretera. Escuchamos a los Sopa de Cabra y su Lampurdá.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Bueno, ya estamos aquí de nuevo, 12 de la mañana, 3 minutos. Comenzamos esta última hora, la que nos llevará hasta el punto de la una, con el sonido de los noruegos de Aha. Su Take On Me, ese fue su primer gran éxito.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola a Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: El 91.3, només clàssics contemporanis.

0: dar un cataplasma si te acercas.
1: Som al teu dia.
2: Ripollet Ràdio 91.3.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany la Flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu de la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats d'enguany és el disseny d'un logotip propi de la Flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La Flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà a la plaça de Mamaleres i acabarà les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. La Societat Coral Vallès va acomiadar divendres el curs amb un concert festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda, una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Entre cançons, balls i bona companyia, també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys. La Careta Teatre i Circ ha omplert aquest cap de setmana el Teatre Auditori del Mercat Vell amb les estrenes del final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. L'Escola Popular El Risal i la PAH Cerdanyola de Ripollet van celebrar aquest dissabte la festa de final de curs a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. I tanquem un punt d'agenda. Demà dimarts, Traça organitza una visita al projecte Mòdul de l'Hospitalet amb sortida a 3:45 des de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
5: Que le digo que si quiere bolsa...
4: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
5: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
6: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
7: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
8: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.